0: Són les 3. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 4.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Ocoevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs, per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
6: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
7: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
6: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
8: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
9: Doncs mira, pues, com podem, avui, com que apretarà sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
6: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
3: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques

0: I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
1: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs sobretot que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
2: Ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
1: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
2: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. El que és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop la tenen un paper més important.
1: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
2: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
0: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Buenos días.
0: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
6: Pues no tengo ni idea.

0: Porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave, que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
0: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto, él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el ejercicio, el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
0: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente. Y por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad. Bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i, a més de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
0: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera, y por supuesto tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera, y en consecuencia él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio, y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho, porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerlo.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
2: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
4: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
5: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí, como titular, no puedo pedir más.
6: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a dos quarts de vuit amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
7: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
8: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
9: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
10: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
7: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
3: La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i a altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40-42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
4: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneitat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment, de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
4: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, donem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? és aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
4: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
4: Totalment d'acord, o sigui, una franja perimetral és clau, d'acord, però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'esta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars. Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
5: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
6: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
7: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que afortunadament es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
8: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
9: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí llevo como titular. No puedo pedir más.
10: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
11: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però avui t'hi dic no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
12: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
12: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, ens hem, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on precisament el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
12: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats i jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho hem fet a la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són les... quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin amb la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que evidentment vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
12: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. I, per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho i, per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
12: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja el vam guanyar fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
12: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: de 10. Són les 8.
1: Estan? Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Arroyo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
4: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
2: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
5: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
2: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
6: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal. I per últim, l'autovia 2, també entre Sant Vicenç, dels Horts i Cornellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus, i són les 8 i 5, 8 i 6 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de pòlsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Segrià, també cap als 40-41 graus a la Vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogor. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que sobretot portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya Central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya Central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu.

0: consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
1: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot, hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
0: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
2: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
3: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
0: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
4: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
5: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
6: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
7: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
8: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
4: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, que

0: Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
1: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
0: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació, però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia.
0: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
3: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I paral·lelament també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i per tant també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va doncs aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
0: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
3: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer, doncs, per declarar en el Tribunal Suprem, perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets, doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deien, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític, doncs, la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades, doncs, a Altafulla. I alhora també, doncs, en l'actual ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
0: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
3: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers, que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona.

0: arribar a 8:45, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de De La Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
1: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí llevo como titular. No puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de La Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada, després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
3: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però dic, no, fins que no creuen meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel del dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrella Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ells d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. No? Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des d'ETV.
8: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
9: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
8: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
10: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
8: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
1: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots, és a dir, només, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molestes per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i per tant tots hem de posar una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables, eh? Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa d'una forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans, o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen, que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant, aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixen. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'1 any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem 1 any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és un moment clau, sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
8: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest al casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
9: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques. Comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació, intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
8: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones? Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents?
9: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
8: Aina, aquest inici d'estiu, les de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
9: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i se suma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió i per aquest motiu nosaltres aquest any amb més ganes que mai agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
8: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data i, Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
1: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé, gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
10: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar l'aigua a la mar. No garantix això, no garantix l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
11: Aquests són el Cafè i la Nora. I a Mars estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
12: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent als que els hem preguntat opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
11: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia que té espais adaptats per als animals.
13: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
11: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
14: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent, doncs, el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria, doncs, per als de Luis de la Fuente, tant Lamine Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
15: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí llevo como titular. No puedo pedir más.
16: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
14: A Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers 2 mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
17: Jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom ja...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbid mortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda també, una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor d'Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents en el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en alerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Dilluns 22 de juny, avui evidentment parlem de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, encara amb molta competició. Per exemple, en motor, Marc Márquez va tornar a guanyar la seva segona cursa consecutiva, en aquest cas el Gran Premi de MotoGP de Brno, de la República Txeca, i li retalla encara més punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Per tant, es torna a ser un dels principals candidats de nou a repetir títol aconseguit ja l'any passat. En futbol, parlem evidentment del Mundial, de la victòria ahir d'Espanya 4-0 amb gol de Lamine Yamal, el seu primer gol en una fase final de Mundial del Mataroní, amb només 18 anys encara, i també parlarem de bàsquet, perquè avui mateix es juga ja el tercer partit de la final de la Lliga ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana després de, recordem, la sèrie vingui empatada a un, després dels dos primers partits al Roig Arena de València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. A mans però ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí i la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb gol del Mataroni i Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo amb molèsties musculars.
0: De fet, no està ni convocat el capità del Barça. El grup G, encara en aquest Mundial, Egipte lidera la classificació.
1: El combinat nord-africà ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3-1 i suma també 4 punts. 2 en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui del Mundial, repassem, Alba, els partits dels grups J i I.
1: A les 7 de la tarda, hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, torn de la França de Condé contra Iraq. I a les 2 es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també, evidentment, la celebració de l'equip amb la sortida de to, en especial del porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, per tant, 2 ascensos consecutius. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser el Badalona.
1: L'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada després de guanyar 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec, va donar esperances de com a mínim empatar l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no hi va haver temps per aixecar el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer a Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre. També al Palau, en aquest cas dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas de victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè i definitiu, que tornaria a disputar-se a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia es presenta el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
0: I anirem en directe en una estona a l'Ajuntament de Manresa per parlar d'aquesta presentació. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir al Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els arlequines van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer bo el factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues dures derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei lliga masculina d'aquest curs.
0: En handbol, el Barça ha renovat, ho ha fet públic aquest migdia, Blas Janš.
1: El jugador eslovè allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Janš, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça demà tindrà a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en cas que també perdre dijous, es decidiria aquesta final al Palau Blaugrana amb el cinquè i definitiu. I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrela Cortegada, en la tornada de la final del playoff d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: També per emmarcar està sent la temporada de Paula Blasi en ciclisme. Ahir es va coronar a campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
1: L'esploguina de 23 anys ja rodoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana, amb una exhibició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
0: En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El Cerverí li retalla 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, quan queda més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura i el company d'equip de Márquez, Paco Bagnaia, van completar el podi. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Nord Femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix així mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: 9 catalans a l'equip, 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava ahir com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, i va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat al minut 10. L'extrem blaugrana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0.
1: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más. Depende del partido siempre, pero al final salió como queríamos. El 3-0 era una ventaja que me hacía poder descansar y ha salido perfecto.
0: A banda de la Mina, i també van ser titulars Pau Cubarsí i Dani Olmo, a més de Marco Corella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual li van anul·lar, de fet, el que hagués estat el cinquè gol del combinat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo, la zona mixta després del partit.
2: Sí, contento. Era el objetivo volver a ganar nuestro primer partido aquí en el Mundial, recuperar esas buenas sensaciones que quizá en el primer partido no habíamos tenido. Y yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Hemos creado también muchísimas ocasiones. Esta vez hemos podido marcar muchos más goles, así que celebrarlo y a por el siguiente.
0: Un Dani Olmo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com per també rebaixar el soroll generat després de l'empat inesperat contra Cap Verd en el debut.
2: Bueno, a ver, siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, como se dice, pero nosotros al final estamos enfocados en lo nuestro y se ha demostrado que somos un grupo muy, muy fuerte e incluso cuando hay un poquito más de presión estamos ahí al pie de cañón y respondemos con garantías. Así que es nuestro objetivo y es nuestra fuerza también, la fuerza del grupo, y vamos a seguir así hasta el final.
0: La selecció espanyola que ha sumat 4 punts, ja lidera en solitari aquest grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas entre Uruguai i Cap Verd, que s'està dirigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el blaugrana Ronald Araújo, tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase de grups, en aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, mentre que també s'enfrontaran, evidentment, Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que en té un. El grup G empata 0, en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda, el combinat nord-africà, que suma 4 punts per encapçalar el grup de, per davant d'Iran i Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda d'hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria, en aquest cas el grup J. A les 5 de la matinada jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, a torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 jugarà el Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueix a l'ascens del Centre d'Esports Sabadell. A la segona divisió masculina ha aconseguit divendres la nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter ahir, Diogo Fuoli, animant des del balcó a l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador aragonès i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes. En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. Aquesta mateixa tarda de les 3, el Parlament de Catalunya rebrà el Centre d'Esports Sabadell a la plantilla per l'ascens aconseguit aquest divendres, com dèiem, contra el Zamora, amb la tornada a la nova Creu Alta. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela a la tornada de la final del playoff per pujar a segona federació masculina, resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona, que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. En el segon temps, tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats van estar tocats els dits de la remuntada. Bermu, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon va ser en pròpia porteria pràcticament al minut 90 i es va donar pas a 6 minuts de temps afegit, on l'afició va intentar empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris va xutar desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, i del mitjapunta Josu Rodríguez.
4: Por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo

0: Hemos hecho como grupo, como equipo, pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
1: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria, la nada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
2: No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la pròxima temporada.

0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel, recordem el Roig Arena, que ha revertit el factor pista i fer-se fort a casa. En parlava el capità Tomas Satoranski, que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat el segon, amb els problemes que arrossega l'esquena.
1: Realmente sí que tuvimos, o que ahora tenemos algunos jugadores problemas físicos, pero es una de las pocas veces en la temporada que estamos todos, ¿no? Y entonces con ganas de jugar por cada uno intentando ayudar en cualquier faceta del partido, yo creo que sí se ve esta motivación, pero ahora hay que demostrarlo en el partido, no solo hablar de eso. Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau serà una de les grandes noches en Palau i que podemos ganar este partido.
0: Avui a les 8 del vespre aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau, també s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart, recordem que la Sire està empatada a 1 i per tant dues victòries de qualsevol equip li donarien ja el títol. En cas que guanyés un partit cadascú s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet, aquest mateix migdia s'està presentant de fet des de l'Ajuntament de Manresa el partit amistós que jugarà diumenge vinent al Nou Congost la selecció catalana absoluta masculina que torna després de 3 anys i s'enfrontarà contra Gran Bretanya. Seguint aquesta presentació i tenim el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs exacte, acaba d'acabar precisament aquest acte a l'Ajuntament de Manresa que ha servit per donar la convocatòria de la selecció catalana. Una presentació on el protagonista ha estat l'entrenador Jaume Pons Arnau, veí de Sant Fruitós de Bages, precisament, i que debutarà amb el combinat nacional després de fer una gran temporada a la banqueta del Bilbao Bàsquet. Ell mateix explicava què suposa dirigir la selecció catalana.
3: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: Pel que fa a la llista és provisional per diversos factors. Primer, la final de la Lliga ACB estarà en joc i són dubte Joel Parra i Isaac Noés, jugadors del Barça i el València. També estan pendents de la convocatòria de la selecció espanyola que juga la setmana que ve, on hi podrien anar jugadors del Manresa, precisament Ferran Bassas o Pierre Oriola. Per això, en total, s'han anunciat 16 jugadors, on també destaquen Pep Busquets, del Girona, o Guillem Vives, de la Joventut de Badalona. També hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Quinzenàs Manresa, o Isaac Platiu, jugador que actualment està a la Lliga Universitària Americana.
0: Gràcies, Jordi. Des de l'Ajuntament de Manresa, com dèiem, en aquesta presentació que acaba d'acabar d'aquesta Catalunya-Gran Bretanya, que jugarà, com dèiem, diumenge al migdia al Nou Congost de Manresa.

0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya de nou. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada històrica encara amb un últim partit. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
1: Evidentment, venint d'on veníem la setmana passada, el cap de setmana passat a Corunya es veia tot molt negre, va ser un cop molt dur, i aquest equip ha demostrat que s'aixeca de tot el que li vingui, amb aquesta afició, amb les Comes així, amb tota la ciutat d'Igualada volcada com ha estat tot l'any. Les coses són més fàcils, ens han ajudat molt i ens devíem a ells, no podíem fallar, i aquest equip ha demostrat que a casa és imbatible, i hem jugat l'últim partit de casa, per tant ho puc dir. I dimarts a Corunya anirem amb el cor, amb l'ànima, amb tot el que tinguem per portar la Lliga Igualada, que la gent ho mereix.
0: I en el mateix sentit s'expressava també l'entrenador Marc Montaner sobre aquest partit de dimarts.
2: Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen, si podem competir el partit, i després un cop paguem això, a veure si som capaços de fer un bon partit, d'estar ben ficats, de seguir el pla de partit, de defensar bé, de pensar quines són les seves fortaleses i estar molt ben ficats per guanyar.
0: Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà, com dèiem, el campió de l'hoquei lliga masculina 25-26.

0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà a Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo de Múrcia disputats al Palau Blaugrana. L'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, això sí, dijous tindria una nova oportunitat. I en categoria femenina, el Linyol a futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia a la pista de l'Estrella Cortegada en la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell tanquen una temporada per emmarcar en què han portat el poble i l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: El Linyola no ha pogut donar la sorpresa a Terres Gallegues i de nou ha caigut davant l'Estrella. D'aquesta manera s'acaba el somni de l'ascens. L'efectivitat de les gallegues a la segona meitat i l'arbitratge ha esfumat totes les opcions de remuntada per a les de Xavi Alís. Tot i això, les del Pla tenen clar quin és l'objectiu de cara a la temporada vinent. Així ho ha explicat a Ràdio Ponent el mateix entrenador.
2: Al final és un equip amb moltíssima qualitat, és un equip que està fet per pujar i al final això ha marcat la diferència. Però molt orgullós de com s'ha competit aquesta eliminatòria, de la temporada que hem fet i per millorar aquesta temporada, que esperem que sigui l'any que ve, només es pot fer d'una manera, que és ascendint de categoria i pujant a primera divisió. Nosaltres estem confiats i treballarem per poder-ho fer.
1: L'any vinent serà la tercera temporada consecutiva que aquest petit poble del Pla d'Urgell de 2.000 habitants jugarà a la categoria de plata del futbol sala.
0: I abans d'acabar, gràcies, Julen. En ciclisme, Paula Blasi es va coronar i campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'expluguina de 23 anys arrodoneix una primavera per emmarcar en què ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició dissabte passat a la Molina per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
3: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. Jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
0: La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, Barcelona. Proper repte per a Paula Basi, el Tour de França, que arriba d'aquí a un mes en categoria femenina i que, com dèiem, l'Espluguina afrontarà per primera vegada.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aim Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: dia i bon dilluns 22 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 22 de juny, avui un cop més amb el repàs del Mundial Masculí de Futbol, sobretot de la victòria d'ahir de la selecció espanyola 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb el primer del gol d'un dels nou catalans, Lamine Yamal. No ha estat, per cert, el primer gol català del Mundial, ja que recordem que l'agarenc Ismaïl Saibari n'ha fet ja dos amb el Marroc. També actualitzarem l'última hora de la celebració de l'ascens a segona del Sabadell, farem la prèvia del tercer partit de la final de la CB de bàsquet entre Barça i València que juga avui al Palau Blaugrana. També tindrem hoquei patins, ciclisme, waterpolo i més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del mataroní Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que l'Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, que té molèsties musculars.
0: El grup G, també ahir, partits que fan que Egipte lideri la classificació.
1: El combinat nord-àfrica ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3-1 i suma també 4 punts. Dos en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, repassem els partits del grup dels grups J i I.
1: Vinga, comencem a les 7 de la tarda, hora catalana. Nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfrontarà contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània-Algèria. I si passem al grup I, a les 11 de la nit serà el torn de la França de Koundé contra Iraq, i a les 2 de la matinada es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot del porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la Primera Federació, aconseguint, per tant, dos ascensos consecutius. En una estona també repassarem l'actualitat i l'última hora, perquè aquesta tarda, de fet, la plantilla serà rebuda institucionalment al Parlament català. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser Balba o Badalona.
1: No, l'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada. Va ser després de guanyar 2-0 al Compostela a la tornada de la final del play-off per pujar a Segona Federació Masculina. Bermo va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec va donar esperances com a mínim empat a l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no n'hi va haver temps per encaixar, per aixecar, volíem dir, el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de la CB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre, també al Palau. En aquest cas, dijous es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas d'una victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè definitiu, que tornaria a disputar-se en aquest cas a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia s'ha presentat ja el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
0: Anem a... ja repassarem una mica la llista, que és provisional, això sí, perquè estem pendents també de les convocatòries de la selecció espanyola, pel que fa als catalans, evidentment, i també d'aquesta final de la Lliga CB que estan disputant Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei Lliga Masculina.
1: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer vol factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei Lliga Masculina d'aquest curs.
0: En handbol, el Barça renova Blas Jans.
1: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Jans, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
0: A un jugador que tenia moltes ofertes per marxar del club blaugrana i que, com dèiem, el Barça lliga un parell d'anys més. En futbol se la parem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà la Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats a Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a Primera Divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, en la tornada de la final del play-off d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: Parlant de temporades per emmarcar, la de Paula Blasi en ciclisme, que es va coronar ahir campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: Aquesta espluguina de 23 anys ja redoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició l'eliminació dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina a Barcelona.
0: El proper repte per a Paola Blasi serà el Tour de França, que comença d'aquí un mes, la seva la categoria femenina, evidentment. En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, ja ho direm, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El cerverí li retalla així 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, que quan queda més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura, el company d'equip de Márquez, Pecco Bagnaia, van completar el podi, i pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi número 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I en últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la divisió honor femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: Dilluns 22 de juny, 7 minuts passen de 2:15, gairebé 8. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola amb 9 catalans a l'equip. Recordem, ahir 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, que l'ha obligat a estar fora dels terrenys de joc els últims 2 mesos amb el tram final de temporada amb el Barça. Lamine Yamal, que va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat, al minut 10, l'extrem d'Orna, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0 amb els 2 gols de Mikel Oyarzabal. L'escoltem parlant sobre què significava aquest primer gol en una fase final de Mundial.
1: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso. A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también. Al final empatar un partido que sabes que tienes que ganar porque eres España pues te pica. Esa diferencia de 6 días nos ha hecho tener tiempo para pensar mucho. Todos queríamos ganar, llegar a este partido ya y muy felices todos.
0: Lamine Yamal, que entra al top 10 de jugadors més joves en marcar en un Mundial, encara amb 18 anys, supera, de fet, per exemple, Leo Messi per alguns mesos. A banda de Lamine, ahir també van ser titulars Cubarsí i Dani Olmo, a més de Cucurella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual, per cert, li van anul·lar el que hagués estat el 5è gol del comiat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo a la zona mixta després del partit.
2: Ho necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera. Sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també. M'he sentit molt bé, molt content, amb ganes de també demostrar que puc ajudar l'equip dins del camp i a seguir, molt content també per la victòria i tant de bo sigui el principi de més.
0: Un Daniel Mo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com també per rebaixar el soroll generat després de l'empat contra Cap Verd en el debut, i que també es rendia el talent i el del seu company a la selecció i del Barça, Lamine Yamal, i amb la connexió que té amb ell al camp.
2: Sí, es muy fácil. Al final llevamos años también en el club jugando juntos. Yo sé cuando necesita que le deje más espacio, cuando quiere asociarse un pelín más. Es un jugador que es muy fácil entenderse con y yo personalmente, pues primero felicitarle también por su primer gol en la Copa del Mundo. Nos alegramos muchísimo. Ojalá el primero de muchos. Y al final es muy fácil jugar con él. O sea que siempre un placer.
0: La selecció espanyola, que suma 4 punts, ja lidera en solitari del grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas, entre Uruguai i Cap Verd, que s'està erigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el Barcelona Ronald Araújo amb l'Uruguai, que està tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase grups, l'última jornada, aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, serà en aquest cas dissabte que ve, mentre que també s'enfrontaran Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que n'ha sumat un. El grup G, empat a 0 en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda. Això fa que el combinat nord-africà sumi 4 punts per encapçalar el grup per davant d'Iran i de Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, hora catalana, tindrem una nova oportunitat de veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, es jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, avui també a les 11 de la nit, torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iran. A les 2 es jugarà a Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueix a l'ascens de categoria. La segona divisió del Centre Esport Sabadell ha aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter Diogo Fuoli, animant des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador aragonès i també el club van emetre tots dos un comunicat demanant disculpes. Per cert, en qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. De fet, avui mateix, aquesta tarda, a les 3, serà rebuda la plantilla per a part del Parlament de Catalunya per celebrar amb aquesta rebuda institucional aquest ascens històric. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
3: L'encarregat de rebre l'expedició arlequinada al despatx d'audiències del Parlament serà, curiosament, un terrassenc, Josep Rull, president de la Cambra Catalana. També la resta de membres de la mesa, un d'ells, sabadellenc i arlequinat, l'exalcalde de la ciutat, Juli Fernández. A més, hi haurà un tour de l'expedició arlequinada per tot l'hemicicle. Serà l'últim capítol d'unes celebracions que també han tingut la seva dosi de polèmica. El Sabadell ha estat viral per la sortida de to des del balcó de l'Ajuntament del seu porter, Diego Fuoli, sobre el president Pedro Sánchez. Ahir el porter aragonès va demanar públicament disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, mentre que el club va lamentar i condemnar aquest incident impropi, diu textualment, d'un acte institucional i que no representava els valors de l'entitat. Tot plegat, fins i tot, va provocar el rebuig a xarxes socials del ministre de Transports, Òscar Puente. I al marge de tot això, Lucas Viale ha renovat per dues temporades al centre d'esports, un dels artífexs del doble ascens de segona federació a segona divisió, allarga així el vincle amb el club. Tot i que l'anunci encara no és oficial, el mateix Viale, director esportiu arlequinat, en parlava així a la celebració.
4: Estava preparat per qualsevol cosa que passés. La veritat és que serà una feina molt bonica el tornar pel Sabadell al futbol professional, al club de la meva ciutat, al club on les meves filles van néixer, al club on la meva dona va néixer, i això és l'hòstia, la veritat.
3: No han passat ni 72 hores i els rumors ja han començat a circular. El club ho tindria fet amb el mitjapunta Alain Ribeiro, que ahir es va acomiadar ja del Pontevedra, i també estarien a prop José Luis Català, central de l'Espanyol B, han passat el juvenil arlequinat, i Jaume Tobar, davanter de l'Atlètic Balears, tot plegat amb un important gruix dels herois de la nova Creu Alta que seguiran a segona divisió, un d'ells, per exemple, Albert Urriols Urri.
5: Gràcies, Adri. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Escoltem el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
6: Solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compost, es que no quiero hablar de presupuestos solo, hablo de recursos en general, puede triplicar o cuadriplicar a Cornellá, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compost, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
5: En això que deia Miquel Azparren, de l'entrenador d'un Badalona que ho haurà de tornar a intentar l'any vinent, aquest grup 5 del grup català de la tercera federació masculina, que ja tenim definit els nouvinguts a la categoria, més enllà dels que ja s'han quedat, com per exemple el Badalona, són l'Atlètic Lleida, que ha baixat de segona federació, el Martinenc, Sant Joan Atlético Moncada i Poble Fumet, que són els tres equips que han pujat de la Lliga Elite. En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena. Recordem aquella la pròrroga espectacular, 112-113, que ha revertit el factor pista i, per tant, fer-se fort a casa, on pot ja guanyar aquest títol. En parlava el capità Tomas Satoranski.
7: Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo puedes ver en muchos playoffs, bueno, sobre todo con ellos contra Panathinaikos, que perdieron los dos primeros partidos en Valencia y luego, bueno, jugaron increíble, ¿no? En Panathinaikos, y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos y mentalmente prepararse para el próximo paso.
5: Un Satoranski que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat al segon amb els problemes que arrossega a l'esquena. Avui a les 8 del vespre aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart, de nou al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie està empatada a 1 i per tant dues victòries de qualsevol equip li donarien el títol. En cas de que guanyés un partit cadascun, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València. El Roig Arena el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet. Aquest que mateix migdia s'ha presentat des de l'Ajuntament de Manresa al partit amistós per jugar, que jugarà diumenge vinent al Nou Congost, la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i que s'enfrontarà contra Gran Bretanya. S'ha donat la llista provisional, això sí, de convocats d'aquesta selecció catalana que dirigeix Jaume Pons Arnau, el tècnic del bàsquet, del Bilbao Bàsquet, en aquest cas, i que, com dèiem, és una selecció, de moment, una llista provisional, perquè falta saber qui seran els convocats de la selecció espanyola, que també es concentra aquest cap de setmana vinent, a més del que passi en aquesta final de l'ACB, en què també hi ha algun català entre Barça i València. A En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir al Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya, a Riazor. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada encara a un últim partit. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
8: Sabíem que era un partit superdifícil, el Liceu és un equip amb jugadors, amb un equipàs, molt ben treballat. Veníem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat, però era una mica un partit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestial i ens han permès guanyar avui.
5: Precisament en podem escoltar també l'autor d'aquests dos gols d'aquesta segona meitat que van permetre a l'equip aconseguir aquesta obligada victòria, Marc González.
9: Sí, però és igual, perquè l'altre dia l'equip està immens, contra el Barça també, portem molts dies, que cada dia li toca un i és increïble formar part d'aquest equip. No ho sé, crec que diria dies, però molt de temps en intentar explicar el que ha passat avui. Jo crec que l'equip ha estat bé, jo crec que aquests partits no s'han de jugar, s'han de competir i res, un partit més. Estem a un passet de fer una cosa molt, molt, molt gran. Ah, és increïble, és increïble. L'any passat em va trucar el Marc, només desitjava que arribés un dia així. No m'imaginava que seria la final de la Lliga, només desitjava un dia així i res, un somni.
5: Demà, 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà el campió de l'hoquei Lliga masculina 25-26. I en futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà també a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie. Després de guanyar els dos primers partits contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana tots dos, l'equip de Javi Rodríguez que visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir ja per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat i en cas de perdre també dijous es jugaria el cinquè ja de nou al Palau Blaugrana. I en categoria femenina, el Linyola futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un dels grans candidats a aconseguir aquest ascens a la tornada de la final del playoff. Les del Pla d'Urgell, que tanquen una temporada per emmarcar, que han portat el poble i també l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Escoltem en declaracions a la xarxa la capitana de Linyola, Montse Carles.
10: Sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat. Creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit. Creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria, i això pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, ens acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgulloses d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
5: El Linyola, que tanca una temporada per emmarcar, com dèiem, i tornarà a competir a la segona divisió femenina estatal de futbol sala, malgrat haver completat, com dèiem, una temporada històrica. I en ciclisme, Paula Blasi es va coronar i campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'esploguina de 23 anys arrodoneix una primavera també per emmarcar, en què ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus ara fa una setmana, a més d'aquesta prova catalana de 3 etapes amb una exhibició dissabte passat a la Molina, que per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
11: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo... Més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar al meu 100%, per mi ja serà repte complit.
5: La neerlandesa Marian Vos, campiona de l'edició de l'any passat i una llegenda d'aquest esport, d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona, una última etapa que havia sortit, va arribar a Barcelona, però havia sortit de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
12: Mataró entra a la llista dels municipis selectes que han acollit una sortida de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Després de l'etapa de muntanya viscuda dissabte, ha estat aquest diumenge quan la capital del Maresme s'ha engalanat perquè ciclistes del nivell nacional i internacional rodessin pels carrers de la ciutat. Així doncs, el Camí de la Geganta ha tingut el privilegi d'acollir la tercera i última etapa de la competició, una jornada en la qual havia de decidir-se qui seria la propera campiona de la prova. La catalana Paula Blasi tenia tots els números i ha fet bons els pronòstics, coronant-se com la gran triomfadora de la tercera edició. La guanyadora de l'etapa d'aquest diumenge, però, ha estat la neerlandesa Marianne Vos, una volta que ha tornat a posar de manifest la bona sintonia entre la ciutat mataronina i els seus organitzadors en un any especial per tres motius: el centenari de l'esport ciclista Mataró i la sortida de la prova masculina al març i femenina ara al juny. Un vincle que per les dues parts sembla estar garantit en un futur proper.
13: Home, jo crec que no podem dir res perquè estem encara a l'etapa d'avui, però sí que la relació jo crec que continuarà. No sé si l'any que ve o l'altre, no ho sé, però que la relació és extraordinària i jo crec que per ambdues parts hi ha ganes de tornar-hi.
14: Per nosaltres sempre ho hem dit, que sempre estem aquí pel que sigui necessari, i en aquest cas, si ha de ser per part nostra, és un sí.
12: Aquesta haurà estat la primera vegada que la Volta Femenina passa per Mataró, una jornada històrica que, igual que va passar amb la masculina, s'ha adaptat al seu recorregut perquè passés per davant del velòdrom i retre d'aquesta manera un petit homenatge als 100 anys de l'entitat ciclista local.
5: Gràcies, Laia. I en motor, Marc Márquez va sumar i a Breno a la República Txeca la seva segona victòria consecutiva, molt treballada, i li retallen més punts al líder de la general, Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per d'empènyer i fer un cop a un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. El cerverí, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la general, a 40 punts de Bezzecchi. L'escoltem en declaracions a DAZN.
15: Estamos más cerca de a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo: pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo. Será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano, y a partir del verano a ver cómo volvemos, y ahí te diré estoy listo, no estoy listo, o veremos. Pero obviamente pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
5: Com deia, en Bezzecchi continua líder a la general amb només 8 punts de marge sobre el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que hi va ser 9è. Marc Márquez ja és quart. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu Gran Premi 200 de MotoGP i Àlex Rins es va retirar 4 voltes del final. I un dia punt en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Nord femenina després de guanyar aquest cap de setmana a Irun Liruña Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència. La crònica és del company a la xarxa, Jordi Cochran.
16: Tota la temporada es resumia en un partit, una final a cara o creu. L'Irunya va començar millor, en què es va posar per davant en el marcador i l'Horta intentava no perdre pistonada. A l'inici del tercer període, les navarreses tenien el màxim avantatge amb el 5-9, però en aquell moment les hortenques van treure el caràcter per reaccionar i capgirar el marcador. Per l'entrenador de l'Horta, Dani Esforzado, la clau era mantenir un ritme alt en l'apartat físic.
17: Tenim un equip amb un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
16: En el quart període, entre l'empenta hortenca i l'afició, van aconseguir la victòria per la mínima per 13-12. Sònia García, autora de 2 gols, destaca que tota la feina feta ha valgut la pena per aconseguir la permanència.
18: Ha sigut una temporada molt dura. Al final era el nostre primer any en divisió d'honor, no? La màxima categoria del país. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada, porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso. I este any sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento.
16: Tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria, l'Horta ha aconseguit la salvació en la seva primera temporada a la Divisió d'Honor Femenina a la història del club.
5: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimarts, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la Plana de Lleida i a la Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, Josep, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Els esports. Anna Freixa, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor. 4 en contra i el vot de qualitat d'entra d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Notícies en xarxa.
0: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ateja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc Sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
13: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
14: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
13: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
16: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
17: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
18: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy, muy, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
19: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
15: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
0: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fred.

0: mortalitat i, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
2: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
1: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
6: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
5: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: És 3:15, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
7: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
8: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
7: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
10: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
9: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar.

0: tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
1: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen els fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot, i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
6: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
5: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les Galeries Participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
2: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
7: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima i no vaig entrar, no? A mi ha sigut aquí, tota la vida ben petit, i quan ho veig així veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, sabem què va passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
2: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
8: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
9: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
10: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
9: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
2: I un darrer apunt de futbol, perquè l'EM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: Cas per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això la subdirectora de Protecció Civil Imma Soler fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Als esports, hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina. Anna Freixa.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera lliga al 1997.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Notícies en xarxa.
0: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i protecció civil per tot plegat. Demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé, i han parlat els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, ha estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
14: M'he sabut malament. Òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
15: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
16: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
17: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
13: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
0: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
18: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
2: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
0: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, 1 miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
19: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
20: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
21: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
22: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
19: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica, i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
23: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
19: Tot i les dificultats, monitor i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
24: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
25: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits, aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
24: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
4: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
3: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
0: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
5: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
0: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
7: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
6: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
0: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre l'octubre, dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
0: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
2: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
0: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
8: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kanbani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
8: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
10: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
8: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
10: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
8: A Estats canviants, Kiwanga presenta 3 obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
11: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
0: Escoltem la mítica Habanera, El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera, la cantada d'Habaneres d'enguany, després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
11: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
2: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 11:15 de la nit.
11: Els nois de Calella.
0: A ritme de Vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
12: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
14: I hem de guanyar el divendres. Ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria
12: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
13: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
15: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
13: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
12: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
16: El balanç és brutal, és a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un playoff a primera divisió, però ja no només és a Lleida, és a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya, ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya, internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
12: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: 107 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama s'ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
4: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
3: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
5: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
3: I a la Fundació Mireu, una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.
0: 90.7 FM.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
4: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
2: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.

0: Thank you, DJ.
1: Jo vinc de lluny, d'allà i d'aquí. Jo vinc tossut, obstinat i decidit. Jo ho faig per tu i ho faig per mi.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
3: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
2: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
4: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient a administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.
5: ...90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
3: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
2: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb un any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Candic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Candic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Candic el dia dels fets.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: 90 tardes, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
3: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
4: El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
6: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
3: El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
4: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
3: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
3: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
4: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
3: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
4: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
3: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
10: D'aquí a menys d'una hora, el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps en plena onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i a l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara, bàsicament, destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada, amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. L'havia estat tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies, ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el Bus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba al mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
4: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
4: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
4: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
4: El president, però, no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
4: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
4: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
8: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
4: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
9: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: Tot plegat el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
4: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: Esther Minguell.
12: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
12: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
14: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
12: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran. Anem un FM, Maria Lara.
15: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
16: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
15: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3 d'Espamis al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
4: Instal·lar cortines fosques a casa contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
17: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar doncs, a fer vida normal.
4: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.

0: cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
1: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
0: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
4: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
5: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
4: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
6: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
4: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
3: També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts a més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
8: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
3: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
9: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
10: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
9: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
3: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. David Navarro.

0: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
1: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
0: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
5: Obviamente, estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
6: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
4: A la tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
7: Larramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Iversol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
4: En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, amb Marta Cubí com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que la EM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Lali.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
2: El Tribunal li ha imposat a Víctor Hortaldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
0: Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
2: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit a Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
8: D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Ali. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona de Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit dic, molta prudència en aquest tram de la C25 zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7 a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, això a l'AP7 Barberà sentit nord. Aquestes aturades també afecten al seu lateral, la B30, retencions de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
2: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
2: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
2: Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
12: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
2: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
2: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
13: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
14: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
14: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: I tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor, Vilanova de Segrià ha registrat avui els 43 graus, Lleida i Alcarràs han superat els 42 de màxima i una desena de municipis més els 41.
2: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
15: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
15: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
17: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noia han sortit al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
18: Com se puede, mucho rato en la sombra, agua y radiadores. Bueno, aire acondicionado.
19: Estamos llevándolo a punto de agua. Cada rato agua, agua, agua. Y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
18: En la casa l'aire acondicionat i la sombra i ben fresc. Això és el que fa ahí. Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí toda la tarde con el aire acondicionado. No
20: se pot salir a fora.
18: Jo crec que no havia vist mai, jo. Amb el que porto de vida no havia vist mai, no.
21: Doncs ha vingut molta gent, amb molta calor, i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes, a les 12, a 1, perquè fa molta calor.
0: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
22: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte, diumenge, a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
23: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
24: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria, i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
23: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
14: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
25: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
14: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
26: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
14: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
27: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir aconseguir cita prèvia, el delegat del Govern a Catalunya ha fet pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
3: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
27: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del Govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
0: Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA, Ràdio Sant Vicenç. Sara Cabrera.
4: L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
7: Al cap i a la fi, tothom necessita un sostre on viure, unes relacions, no, de suport que permetin, doncs, que les persones migrants que participen al projecte, doncs, disposin d'aquesta xarxa.
4: Es poden fer aportacions a través de Gotió fins al 14 de juliol.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
8: Arnou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècies i amb l'entorn, i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries, i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
8: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae, a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I Calella recupera El meu avi a la cantada d'Havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
2: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo de la localitat baixempordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'11 de la nit.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoransky.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, a qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a la segona federació i també una permanència a la quarta categoria del futbol estatal. D'altra banda, l'AM de Lleida, de la segona federació femenina, ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samuel Luna. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio.
5: Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza, club de futbol femení, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, al gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors considerant l'equip a segona federació. Luna arriba a l'AM amb ambició.
6: El objetivo de l'AM no es nosotros más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea.
5: En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuren el vestidor de l'AM 2026-2027.
2: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
7: Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa.
2: En waterpolo, l'Ali, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
8: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència que s'ha dictat per unanimitat conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: I un motorista mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut hi han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art d'Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.
4: Això és El Remeier.
5: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
6: I què són els additius, David? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons, eh? Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
6: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
5: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha ni, i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
6: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes n'hem menjat.
5: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, eh? Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E-170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E-211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
6: David, necessaris o perillosos?
5: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
6: Poca broma,
5: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
6: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
5: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'E133, que tenyeix de blau els aliments...
6: Dolent.
5: Home, el blau ja
6: no... Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
5: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, amb dolços, amb begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que tenen una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
6: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
5: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
6: Correcte.
5: I posar sobre el nostre criteri doncs la informació que podem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que obtenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
6: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
5: Exacte, sobretot en els aliments processats. Seria potser amb els tomàquets, ja en
6: parlaríem
5: potser...
6: Amb les salses, i coses així...
5: A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha, i sembla que no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, eh? I poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
6: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
5: Doncs, com additius alimentaris, està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
6: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
5: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, amb la putrefacció, la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
6: Ep.
5: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
6: sí,
5: conté sulfits,
6: sempre.
5: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
6: Sí, els anem apuntant, ben atents.
5: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos, Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
6: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
5: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
6: Molt interessant.
5: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actua directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
6: Depèn del que sigui, no?
5: Doncs depèn del que sigui.
6: Un bistec segur que no.
5: I en canvi els iogurts segurament.
6: Exacte.
5: Segurament sí. fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no més de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
6: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
5: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Ostres. Antioxidants i conservants.
6: I sona bé, antioxidant, sona, molta gent pensa,
5: sona,
6: mira...
5: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxilxiloé, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
6: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
5: Poca cosa, poquíssim, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
6: Exacte.
5: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes...

0: tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal, i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
1: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
0: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per una, diguem, un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certes en certs punts, en certes maneres, en certes, diguem, excepcions, clar. Però que convé, doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui,
1: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
0: Doncs exacte, per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
1: Fa basarda, sí.
0: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme i no podria ser, sinó que és afirmat. Que és un factor de confusió per l'organisme i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
1: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
0: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius o senzillament fem puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara, saben que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'SM20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílags de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... seria almenys d'origen animal,
1: sí,
0: però no ben bé animal.
1: Sí, invasiu, d'alguna manera.
0: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
1: Maco. Val?
0: Sí, fa a basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un caneló...
1: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
0: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment. Però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
1: Verge Santíssima.
0: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja o la

0: 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, te n'anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments,
1: sí, excepcions, clar,
0: exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí, i que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no cal.
0: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini, poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, eh? És a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que hauríem de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, eh?
0: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat, eh?
1: Gràcies, egipcis.
0: Sí, grans coses en tenim de prendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa havien d'estar, no havien d'estar d'acord.
0: Sí que sí, hi ha gent que, doncs, que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, eh? Que...
0: N'hem de parlar
1: d'això.
0: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
1: I ens agrada.
0: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat. S'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, eh? Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament. Generalment, doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment, es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar, doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no? Perquè estàs parlant del bany maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escum a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bergsmein, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè està. És santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
1: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
1: Se'n diu promocionar.
0: Exacte, i de fet li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres!
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, eh? Sí,
0: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions, doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants, però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és La subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums: La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Ostres, poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no, i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers. Com no, tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'autoequilibrar-se. També tracta la sexualitat, incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem, de les ràtzies, no?, en aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: se l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien en persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre un litre i mig de saliva al dia.
1: Colló.
0: Sí, sí. Per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia
0: exacte.
1: De menjar.
0: O l'olor, també.
1: L'olor,
0: només
1: i tant.
0: Sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com l'amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de... trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i sí. Escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència... l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents a la mandíbula podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari i si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, sí, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les caries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures, què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació. I sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les en la medicina del centre europea. Els estudis científics, han parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i han descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: 10. Són les 9.
1: Estat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions de Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, en 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja de Priorat o Beartés. Els termòmetres no s'han enfilat tant a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat uns 39,7 a Castellbisbal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions davant la onada de calor.
4: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
3: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Malgrat les crítiques del col·lapse, avui el delegat del govern, Carlos Prieto, ha dit pit.
5: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
3: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.500, a més, va superar aquesta xifra durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que es situa al mes d'abril, amb els crèdits hipotecaris tancats més alt des de 2010, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny de 2024. El capital prestat per cada hipoteca ascendeix als 195.000 euros. I una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions aquesta tarda a Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda a la C-25. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat una gran congestió.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
0: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El Car, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat el valor màxim i diverses estacions a Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat els 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu. Una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
2: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
3: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat, donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
5: Molt bé, va.
6: Vinga, va.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria.

0: un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

Avui, repassant la discografia dels Pets, i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

encara que sigui mentida. Un disc festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests. Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els pets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els pets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps.

el rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, És hora de tornar a casa.

un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquest altre que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

No voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un enganyí. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: són les 12.
1: 90.7 FM.
2: Sofia, tu gestes.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Si la nena estima l'enredor, graus tocant i me pegon em xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre